Bona nit. Música de l'Horta i música urbana. Música rebel. Música per a ballar en el cap i per a escoltar en els peus. És la música del combat. És la música de qui sap.